0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.